0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Posem la banda sonora a les teves nits d'estiu. Ràdio Abrera.

0: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102 o envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
1: Ràdio Abrera, la música que t'agrada.

0: Ràdio Abrera, són les 3.
1: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.
2: Y me pregunto si pudiera ser.
1: Amb tots els èxits del panorama nacional.
2: Quiero

0: quiere decir enamoroso.
1: Nits d'estiu. Nits Ràdio Obrera.

0: No pots dormir?
1: No pots dormir? No pots dormir?
0: Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit. Ràdio Obrera.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Brera.
1: Ràdio Brera.
0: Marquem la diferència.
2: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament de Brera, us demanem que extremeu la precaució.
3: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
2: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
3: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
2: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
4: Ajuntament de Brera. Amb tu. Per tu. Thank you.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac de manera gratuïta a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 4.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Ràdio Abrera, 107.9 FM.
2: Les nits s'omplen de música a Ràdio Abrera.
4: Yeah, get the feeling coming up from the ground.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Ja saps com som. Com sempre, Ràdio Abrera.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Dues hores 100% música. 100% energia. 100% energia. 100% tu. 100% tu. La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Brera.
1: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music. Amb en Jordi Busquet.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu gorilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
3: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
4: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Esta llamada está haciéndose...

24 hores música i informació. 24 hores amb tu. 24 hores. Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera, són les 6.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Toser, a Jazz Club de nit.
4: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
5: Siguis on siguis, Ràdio Abrera t'acompanya durant el cap de setmana amb la millor selecció musical pensada per tu. Amb la informació més propera. 107.9 FM, radioabrera.cat i aplicacions mòbils. Ràdio Abrera 107.9 FM.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el casal de la gent gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
4: I sigues part de la solució.
3: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
4: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
3: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
4: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
3: I sigues part de la solució.
1: Ajuntament d'Abrera.
2: Amb tu, per tu.

tant se val quins siguin els teus plans per aquest estiu. Gaudeix-lo amb nosaltres al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. Radio Obrera.

0: Ràdio Abrera. Són les 7.
1: ¿Qué hora son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije bien.
4: Permanece a la escucha.
5: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
2: Hora 23.
5: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
2: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
5: A Ràdio Abrera, Hora 23.
6: Ràdio Reloj.
7: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
6: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
7: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
8: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Andolla, i ens ho passarem força bé.
9: That's right.
10: Big Friday on Air.
11: Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más, se arregla todo.
10: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda.
12: Oh, I'm done hiding now, I'm shining.
10: Big Friday on Air. A Ràdio Abrera.
13: A Ràdio Abrera.
14: A Ràdio Abrera.
10: A Ràdio Abrera. Ràdio Abrera.
15: Ràdio Abrera.
10: La ràdio del cap de setmana.
16: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
17: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
16: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
17: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
16: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. I...

0: Aquest estiu tant se val si estàs de vacances o si et toca treballar. Sempre serà millor si et quedes amb nosaltres. També a l'estiu.
1: També a l'estiu.
0: Ràdio Abrera.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

Aquest estiu, Ràdio Brera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Brera.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. El cielo.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: 100. Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Uns 400 efectius dels bombers de la Generalitat han treballat durant tota la nit en l'incendi que ahir va declarar-se a la Bisbal d'Empordà i que afecta el massís de les Gavarres. Aquesta nit, a més, han començat a tenir el suport d'un centenar d'efectius de la unitat militar d'emergència sol·licitats pel govern i instal·lats a Corçà. Les hectàrees afectades ara mateix ja són 2.300, segons la darrera actualització des del centre de comandament dels bombers. El foc ara per ara avança sense control i cap a la mitjanit el flanc esquerre s'ha acostat a Calonge i ha afectat diverses cases i jardins de l'urbanització de Cabanyes. L'entrada de la marinada de cara al migdia podria complicar encara més les tasques d'extinció, ja que l'incendi podria assolir un potencial per cremar 30.000 hectàrees. A més, continuen confinats 7 municipis del Baix Empordà, sumant en total unes 9.700 persones. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Molt bon dia, comencem aquest primer cap de setmana del mes de juliol aquí a Catalunya, pendents d'aquesta tramuntana que comença a bufar una altra vegada a la zona de l'Alt i del Baix Empordà, amb unes temperatures que són molt i molt suaus a tot el país i amb prou feines baixen dels 22 a 23 graus a tota la costa catalana. Amb un matí que es presenta radiant al conjunt del país, apareixerà alguna nuvolada sempre de caire decorativa a la tarda al sector del Prepirineu. Amb unes temperatures al migdia que tornaran a ser càlides, tendiran a pujar respecte a ahir divendres, arribant a valors al voltant dels 36 a 38 graus a punts del Pla de Lleida, Vall de l'Ebre, la comarca del Bages o també l'interior de Girona. A més, a tot el prelitoral, tant de Tarragona com de Barcelona, aquests valors rondaran al voltant dels 33 a 36 graus. Per tant, jornada assolellada i també càlida. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bon dia.
2: I Barcelona es converteix avui en un punt, en el punt central del ciclisme mundial per donar el tret de sortida al Tour de França amb una primera etapa de postal que mostrarà alguns dels escenaris més emblemàtics de la ciutat. Des de primera hora de la tarda, la capital catalana viurà una autèntica festa sobre rodes amb aficionats repartits al llarg de tot el recorregut. Una contrarrelotge per equips de poc més de 20 quilòmetres unirà el fòrum amb l'estadi olímpic, passant per punts tan icònics com la Sagrada Família, el Passeig de Gràcia o Montjuïc. I tanquem amb cultura. Brian Adams ha obert el Festival Cap Roig, portant a l'escenari els seus grans èxits atemporals en format íntim, sense banda i acompanyat del seu pianista habitual, Gary Breit. El canadenc ha repassat més de 4 dècades de trajectòria, reduint cançons icòniques a allò essencial, veu, guitarra i piano. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
4: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera. El gegant de la ciutat, Arabaya,
5: Arabaya. Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
6: Música i cultura de club de qualitat. Abraham Soul, Xavi Sánchez, John C. Brave, Jota Navarro, Anna Wolf, Chema Bo. ¿A qué esperas para bailar? Con platos y vinilos y las últimas tecnologías. Contacta con nosotros, szonadj@gmail.com. Madrugadas del sábado al domingo desde las 0 horas hasta las 6 en Radio Abrera, 107.9 FM.
0: Ràdio Abrera, la millor manera de gaudir del cap de setmana.
7: Amb la millor música. Amb tota la informació. Amb tu.

0: freak, c'est chic.
1: Aquest estiu no et sucarrimis les orelles. Escolta Ràdio Obrera.

0: sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: mejor me quedo aquí fuera, justo en el mismo momento y de la misma manera.
1: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

que vaig al cotxe. Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música? Ràdio Obrera. Que practico esport? Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte? Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu? Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: control.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. L'incendi de la Bisbal d'Empordà ha arribat a algunes urbanitzacions de Calonge i ha afectat elements exteriors i de jardineria, però també ha cremat una casa buida a les Cabanyes i una masia al flanc esquerre. L'inspector en cap dels bombers, David Borrell, ha indicat que han aconseguit estabilitzar el 70% del flanc dret, que és el que més preocupa perquè es podria obrir amb l'entrada aquest migdia de la Marinada. Borrell, a més, ha demanat a la població que es mantingui confinada i ha advertit que les autoevacuacions són molt perilloses.
4: Quan la gent està a dintre casa és quan està més segura. Si estem a casa, evitem que si entra l'incendi, diguéssim, puguem fer front a un petit conat a dintre. S'entén que això genera nervis, però és quan estem més segurs a dins de casa. Però és que, a més, i sobretot, el que passa és que quan estem a fora i la gent s'autoevacua, s'està posant en perill.
3: Les hectàrees afectades ja són 2.370, però l'incendi podria assolir un potencial per cremar-ne 30.000. I Barcelona es converteix avui en el punt central del ciclisme mundial per donar el tret de sortida al Tour de França amb una primera etapa de postal que mostrarà alguns dels escenaris més emblemàtics de la ciutat. Des de primera hora de la tarda, la capital catalana veurà una autèntica festa sobre rodes amb aficionats repartits al llarg de tot el recorregut. Una contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres unirà el fòrum amb l'Estadi Olímpic, passant per punts tan icònics com la Sagrada Família, el Passeig de Gràcia o Montjuïc. I d'altra banda, el govern ha engegat el desplegament de la tecnologia Building Information Modeling, que substitueix els plànols clàssics per models digitals 3D per automatitzar llicències d'obres i permisos ambientals. L'impuls de la metodologia ha suposat una inversió de 3 milions d'euros i vol reduir la burocràcia fins al 50% els temps de tramitació dels procediments. I el professor de la Universitat de Lleida i expert en musclo zebra, Antoni Palau, avisa que les incidències provocades per aquest mol·lusc en conduccions d'aigua seran cada cop més freqüents si no s'apliquen mesures estructurals. Així ho ha dit en una entrevista a la CN, on també ha explicat que els principals perjudicis són el col·lapse total o parcial de canonades, així com la pèrdua de pressió d'aigua. I tanquem amb cultura. Brian Adams ha obert el Festival Cap Roig portant a l'escenari els seus grans èxits atemporals en format íntim. Sense banda i acompanyat del seu pianista habitual, Gary Breit, el canadenc ha repassat més de 4 dècades de trajectòria reduint cançons icòniques a allò essencial, veu, guitarra i piano. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
5: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: No pots viure sense Ràdio Abrera? Descarrega la nostra app al teu mòbil o tauleta i escolta'ns a qualsevol moment. Qualsevol
1: moment. I si ho prefereixes,
0: estem al 107.9 de la FM i radioabrera.cat. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. L'incendi de la Bisbal d'Empordà ha arribat a algunes urbanitzacions de Calonge i ha afectat elements exteriors i de jardineria, però també ha cremat una casa buida, les cabanyes i una masia al flanc esquerre. L'inspector en cap dels bombers, David Borrell, ha indicat que han aconseguit estabilitzar el 70% del flanc dret i ha demanat, això sí, a la població que es mantingui confinada, advertint que les autoevacuacions són molt perilloses.
3: Quan la gent està a dintre casa és quan està més segura. Si estem a casa, evitem que si entra l'incendi, diguéssim, puguem fer front a un petit conat a dintre. S'entén que això genera nervis, però és quan estem més segurs a dins de casa. Però és que, a més, i sobretot, el que passa és que quan estem a fora i la gent s'autoevacua, s'està posant en perill.
2: Les hectàrees afectades pel foc ja són 2.370 i, d'altra banda, els Mossos mantenen detingut l'operari que hauria originat el foc fent treballs amb una radial a peu de la carretera GI-660. D'altra banda, avui Barcelona es converteix en el punt central del ciclisme mundial per donar el tret de sortida al Tour de França amb una primera etapa de postal que mostrarà alguns dels punts dels escenaris més emblemàtics de la ciutat. I marxem ara fins a Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental, que dona avui el tret de sortida a una de les cites marcades al calendari, la mostra d'artesania. La cita omple el centre del municipi de parades, oficis tradicionals i activitats per a tots els públics. Des de Ràdio Vitamènia ens ho explica Paula Boada.
4: Els carrers del centre de Santa Maria de Palautordera acullen des d'aquest matí una nova edició de la mostra d'artesania. Durant tot el cap de setmana, desenes d'artesans exposen i posen a la venda les seves creacions, amb activitats per totes les edats. Enguany, la principal novetat són els jocs d'aigua, pensats perquè els visitants puguin refrescar-se durant la visita. Ho explica Glòria Caumons, membre de la Unió de Botiguers i Comerciants.
5: I aquest any, amb alguna novetat pels més petits, a les tardes tindrem jocs d'aigua al carrer del Peix, perquè ens puguem refrescar tots plegats.
4: La mostra, organitzada per la UBIC, es podrà visitar avui fins a les 9 del vespre i demà de 10 del matí a 8 del vespre. A més, tornarà a coincidir amb una altra cita important pel municipi, el Clar de Lluna, amb l'objectiu d'omplir els carrers del centre de visitants durant tot el cap de setmana.
2: I acabem parlant de cultura al Festival Cap Roig, on Bryan Adams l'ha obert portant a l'escenari els seus grans èxits atemporals en format íntim, sense banda i acompanyat del seu pianista habitual, Gary Breit. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Y me pregunto si pudiera ser. Amb tots els èxits del panorama nacional.

0: dilluns a divendres, de 8 a 1...
1: Avui et tornaré a veure i et cantaré a cau d'orella totes les...
0: Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: passa el cap de setmana a Ràdio Abrera.
1: Abrera som cultura.
2: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
1: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. L'incendi de la Bisbal d'Empordà ha arribat a algunes urbanitzacions de Calonge i ha afectat també elements exteriors i de jardineria, però també ha cremat una casa buida a les Cabanyes i una masia al flanc esquerre. L'inspector en cap dels bombers, David Borrell, ha indicat que han aconseguit estabilitzar el 70% del flanc dret. Borrell ha remarcat que tenen una finestra d'actuació fins al migdia, quan es preveu que entrarà la marinada per acabar de tancar aquest flanc. També ha demanat a la població que es mantingui confinada i ha advertit que les autoevacuacions poden ser molt perilloses.
3: Quan la gent està a dintre casa és quan està més segura. Si estem a casa, evitem que si entra l'incendi, diguéssim, puguem fer front a un petit conat a dintre. S'entén que això genera nervis, però és quan estem més segurs a dins de casa. Però és que, a més a més, i sobretot, el que passa és que quan estem a fora i la gent s'autoevacua, s'està posant en perill.
2: La superfície afectada fins ara, segons els agents rurals, és d'unes 2.200 hectàrees. Les mesures de confinament als 7 municipis del Baix Empordà continuaran igual, almenys fins que a la tarda es pugui reavaluar la situació. Tot això ho ha explicat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
4: Hi ha un ordre de confinament a 7 municipis. Les persones que viguin en aquest municipi, sisplau, que segueixin confinades, que redueixin al màxim la mobilitat, apliquem el sentit comú, si un està en una zona molt allunyada d'incendi i té una emergència pot fer-ho, però anem a ser prudents. Ja mateix ha pres la decisió de tancament de l'espai natural de les Gavarres, de tot l'espai natural de les Gavarres. I no descartem fer tancaments d'altres massissos o espais naturals, en funció de les previsions meteorològiques més ajustades que tinguem i de com vagi evolucionant.
2: Illa també ha anunciat que l'operari que hauria originat el foc fent treballs amb una radial a peu de la GI-660 es troba detingut i que probablement demà passi a disposició judicial. I un altre incendi en aquest cas, perquè una dotzena de dotacions dels bombers treballa en un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers, a prop de la C-35. Es preveu que les tasques puguin durar hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui. En aquest sentit, recordem que els agents rurals mantenen activat el nivell 3 del Pla Alfa a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, alguns punts de la Noguera, la Segarra i el Solsonès, i a la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Ebre. La resta de Catalunya es troba majoritàriament al nivell 2. I recordem també que avui Barcelona es converteix en el punt central del ciclisme mundial amb el tret de sortida del Tour de França, amb una primera etapa contrarrellotge d'uns 20 quilòmetres pels punts més cèntrics de la ciutat. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
5: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de Nit.

0: Passa el cap de setmana amb Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música i la informació que més t'interessa. Sintonitza'ns al 107.9 de la FM, a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.
1: T'agrada la bona música?
2: En tenim la millor. T'agrada estar informat? Et posem al dia. T'agrada la ràdio? Nosaltres som la teva. Al cap de setmana, Ràdio Abrera.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

faig un petó al rosari, tinc a prop, tot anirà bé. Si encara és necessari, estar on estem només porta temps. Camino pas a pas, la vida que...

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. L'incendi de la Bisbal d'Empordà ha arribat a algunes urbanitzacions de Calonge i ha afectat elements exteriors i de jardineria. També ha cremat una casa buida a les Cabanyes i una masia al flanc esquerre. L'inspector en cap dels bombers, David Borrell, ha indicat que han aconseguit estabilitzar el 70% del flanc dret. Borrell ha remarcat que tenen una finestra d'actuació fins al migdia, quan es preveu que entrarà la marinada per acabar de tancar aquest flanc. També ha demanat a la població que es mantingui confinada i ha advertit que les autoevacuacions són molt perilloses.
3: Quan la gent està a dintre casa és quan està més segura. Si estem a casa, evitem que si entra l'incendi, diguéssim, puguem fer front a un petit conat a dintre. S'entén que això genera nervis, però és quan estem més segurs a dins de casa. Però és que, a més, i sobretot, el que passa és que quan estem a fora i la gent s'autoevacua, s'està posant en perill.
2: La superfície afectada fins ara, segons els bombers, és d'unes 2.370 hectàrees. Les mesures de confinament als 7 municipis del Baix Empordà es mantenen almenys fins que a la tarda es pugui reavaluar la situació. Així ho ha explicat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
4: Hi ha un ordre de confinament a 7 municipis. Les persones que viguin en aquest municipi, sisplau, que segueixin confinades, que redueixin al màxim la mobilitat, apliquem el sentit comú, si un està en una zona molt allunyada d'incendi i té una emergència pot fer-ho, però anem a ser prudents. Ja mateix ha pres la decisió de tancament de l'espai natural de les Gavarres, de tot l'espai natural de les Gavarres. I no descartem fer tancaments d'altres massissos o espais naturals, en funció de les previsions meteorològiques més ajustades que tinguem i de com vagi evolucionant.
2: Illa també ha anunciat que l'operari que hauria originat el foc fent treballs amb una radial a peu de la carretera GI660 es troba detingut i que probablement demà passi a disposició judicial. I seguim parlant d'incendis, perquè una dotzena de dotacions dels bombers treballa en un altre incendi, en aquest cas un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers, a prop de la C35. Es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que propagui. En aquest sentit, els agents rurals mantenen activat el nivell 3 del Pla Alfa a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, alguns punts de la Noguera, la Segarra i el Solsonès, i també a la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Ebre. La resta de Catalunya es troba majoritàriament sota el nivell 2 de perill d'alerta per incendi. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: hores 100% música, 100% energia,
1: 100% energia,
0: 100% tu,
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana, només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona, la que t'agrada, la que et fa vibrar. Music.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Andolla, i ens ho passarem força bé.
4: That's right.
5: Soy J. Cerrando.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
4: Torna, torna, perdó.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una. Us parla Eduard París. 7 municipis mantenen el confinament a causa de l'incendi de les Gavarres. Des del centre d'operacions, el president Salvador Illa ha explicat que per ara no hi ha danys personals i que els bombers treballen per estabilitzar el flanc dret de les flames. Es mantenen, a més, algunes urbanitzacions desallotjades i es demana a la ciutadania que segueixi les indicacions dels bombers. Més detalls des de Televisió Costa Brava, Joan Parareda.
3: Es mantenen les restriccions als 7 municipis afectats per l'incendi al massís de les Gavarres. Així ho ha comunicat el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, des de la Bisbal d'Empordà. Demanen que es respectin les ordres de confinament i ha recordat que el foc no està estabilitzat. El president català ha llançat el mateix missatge que bombers. És important quedar-se a casa. Escoltem Salvador Illa.
4: Importantíssim la gent seguir les recomanacions que es donen i, per tant, quedar-se confinats a casa seva. Per contraintuitiu que sembli, és la manera d'estar més segurs, quedar-se a casa, al domicili particular, i no sortir.
3: Una de les urbanitzacions desallotjades és la del Vell Repòs de Santa Cristina d'Aro. Els veïns hauran d'esperar fins a les 9 de la nit per saber si poden tornar avui a casa seva. El que els han assegurat és que per ara no hi ha danys materials. Els municipis que mantenen el confinament són la Bisbal d'Empordà, Cruïlles, Calonja i Sant Antoni, Santa Cristina d'Aro, Forallac, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segró i Llagostera. Aquest últim municipi de la comarca del Gironès.
2: La superfície afectada fins ara, segons els bombers, és d'unes 2.370 hectàrees i Salvador Illa també ha anunciat que l'operari que hauria originat el foc fent treballs amb una radial a peu de la carretera GI-660 es troba detingut i que probablement demà passi a disposició judicial. I seguim parlant d'incendis perquè una dotzena de dotacions treballa en un altre incendi d'un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers, a prop de la C35. Es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui. S'hi treballa també amb maquinària pesant i monitors d'aigua de la pròpia empresa. Protecció Civil ha posat, doncs, en prealerta el pla Procicat. En aquest sentit, els agents rurals mantenen activat el nivell 3 del pla Alfa a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, alguns punts de la Noguera, la Segarra i el Solsonès, i a la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Ebre. La resta de Catalunya es troba majoritàriament en nivell 2 d'alerta. I un últim apunt ràpid perquè Barcelona, recordem, es converteix avui en el punt central del ciclisme mundial per donar el tret de sortida al Tour de França amb la primera etapa que recorrerà els carrers de la capital a partir de les 5 de la tarda. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
5: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
0: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
5: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
6: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
7: No te quedes atrás
6: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
7: En Top Música Nueva.
6: Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, aquí, en Ràdio Abrera. Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals Líder a Internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova.
7: Top Música Nova.
6: Tots els dijous de 9 a 10 de la nit, aquí, a Ràdio Abrera.
0: El cap de setmana, passa-la amb Ràdio Abrera.
8: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
9: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
8: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
9: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
8: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
10: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Set municipis del Baix Empordà mantenen el confinament a causa de l'incendi que crema des d'ahir al matí a les Gavarres.
3: La superfície afectada fins ara, segons els bombers, és d'unes 2.370 hectàrees. Les mesures de confinament es mantenen, almenys fins a la tarda, quan es pugui reavaluar la situació.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: Tenim actiu un altre incendi perquè una dotzena de dotacions dels bombers treballa en un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers a prop de la C35.
4: Es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui.
1: Moment ara, doncs, per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Pendents aquestes hores del migdia d'aquest incendi que crema amb molta intensitat a la zona de les Gavarres i que durant el matí la tramuntana ha anat a la baixa, però que aquestes hores del migdia la principal protagonista és la marinada. Aquesta marinada, depèn de com bufi, podrà desplaçar el foc en una direcció o una altra. Per tant, molta precaució després d'un matí que ens hem despertat amb unes mínimes elevades, sobretot a la Costa Brava, en canvi la suavitat ha dominat la resta del territori català. El matí ha estat molt assolellat al conjunt de Catalunya i aquesta tarda continuarem de la mateixa manera. Sí que és cert que la zona del Prepirineu creixerà alguna nuvolada aïllada esporàdica, però que no ens portaran precipitacions. A més, aquestes hores del migdia les temperatures tornen a enfilar-se ràpidament i és que les zones més calentes a aquestes hores és l'interior de les comarques de Girona, la comarca del Bages, tot el prelitoral central i també el Pla de Lleida i la Vall de l'Ebre, on aquestes temperatures en ronden al voltant dels 34 a 38 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa, que tingueu bona tarda.
1: I Barcelona es converteix avui en el punt central del ciclisme mundial per donar el tret de sortida al Tour de França.
3: El recorregut implicarà importants afectacions de trànsit i de mobilitat. Avui, primera etapa contra rellotge. Les restriccions, en aquest cas, es concentren a la ciutat de Barcelona.
1: Parlem també de successos perquè els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort del menor de 15 anys a trets al parc de la Pegaso la nit d'aquest dijous.
3: Agents de la Divisió d'Investigació Criminal han practicat la detenció en les últimes hores. La investigació continua oberta i està sota secret d'actuacions.
1: I en cultura, el Festival Cap Roig inaugura la seva 26a edició amb el concert de Bryan Adams.
3: El músic canadenc reunit al públic al Jardí Botànic de Cap Roig després d'haver exhaurit totes les entrades feia diverses setmanes.
1: I en esports, com us expliquem avui, primera etapa del Tour de França a partir de les 5 de la tarda des del Fòrum de Barcelona amb aquesta contrarrellotge de poc menys de 20 quilòmetres. La informació més destacada amb les notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
6: ¿Qué hora son, mi corazón?
7: Hora 23.
8: Te lo dije bien
9: clarito. Permanece a la escucha.
7: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de rimbes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
10: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
11: 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador.
12: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
13: Big Friday on Air. Que alguien saque a bailar a la morocha.
14: Ya no sonríe más, se arregla
13: todo. Els dimecres de 7 a 8 de la tarda. Big Friday on Air, a Ràdio Abrera, a Ràdio Abrera, a Ràdio Abrera, a Ràdio... Siguis on siguis, Ràdio Abrera t'acompanya durant el cap de setmana amb la millor selecció musical pensada per tu. Amb la informació més propera. 107.9 FM, radioabrera.cat i aplicacions mòbils. Ràdio Abrera, amb tu. connecta't a Ràdio Obrera. Les novetats musicals del panorama nacional i internacional. Els clàssics de sempre i la informació que més t'interessa. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a internet, a www.radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

Avís urgent. Si aquest estiu marxes a la platja, a la muntanya, recorda que ens pots escoltar per internet i per les aplicacions mòbils. Ràdio Abrera.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

tant se val quins siguin els teus plans per aquest estiu. Gaudeix-lo amb nosaltres al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. Radio Obrera.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. S'amplia el confinament al Baix Empordà. Els bombers han ordenat el confinament dels nuclis disseminats al sud de la C66, que es troba tallada des de la Bisbal d'Empordà fins al Mont-ras per l'incendi forestal que crema sense control. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils demanant a la població que es confini a cases amb portes i finestres tancades. Aquest confinament se suma als que estan vigents des de divendres a 7 municipis de la zona: Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Eure, Forallac, la Bisbal, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. L'afectació d'aquests 7 municipis es correspon a unes 12.000 persones. La superfície per ara afectada, segons els bombers del foc, és d'unes 2.370 hectàrees. Escoltem l'inspector en cap dels bombers, David Borrell, sobre quins són els perills per aquesta tarda amb aquest foc.
3: Si a la nit hi havia més activitat a la zona de Calonge amb aquest impacte a les urbanitzacions, ara a la tarda canvia, diguéssim, i on ens preocupa molt és aquesta estabilitat, que puguem aguantar aquesta estabilitat d'aquest flanc dret, que és un perímetre molt dolent, ha cremat de forma molt irregular, i això ens dificulta molt perquè, com que no s'ha pogut assegurar per terra amb eines manuals, amb línia d'aigua, tot el perímetre, perquè no és net, està ple, diguéssim, de focus secundaris i de irregularitats, mal cremat i de més, doncs això ho fa difícil i, per tant, anirem patint tota la tarda.
2: El perill, doncs, és que el foc s'obri cap a les Gavarres en direcció a Girona, amb un potencial de 30.000 hectàrees. Amb la marinada, però, els bombers sí que preveuen que l'afectació a la zona de les urbanitzacions de Calonge disminueixi molt. I repassem l'estat del trànsit, sobretot en aquesta zona de l'incendi, ja que segueixen tallades la GI-660 entre la Bisbal i Calonge, la GIB-6612 entre Llagostera i Calonge, la C-66 entre Palafrugell i Forallac i la GIB-6703 entre Quart i Madremanyà, que on està restringit l'accés a vianants i els vehicles de dues rodes. En aquest sentit, els agents rurals també han activat el nivell 4 del Pla Alfa per una vintena de municipis al voltant del massís de les Gavarres, el perill més alt possible que es pot activar, el nivell 4. El nivell 3 del Pla Alfa segueix activat en la resta de les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, alguns punts a la Noguera, la Segarra i el Solsonès, i a la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Ebre. La resta de Catalunya es troba majoritàriament al nivell 2. I en plana cultural, el Festival Cap Roig ha inaugurat la 26a edició amb el concert de Bryan Adams. El músic canadenc ha reunit al públic al Jardí Botànic de Cap Roig després d'haver exhaurit totes les entrades feia diverses setmanes. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Música i informació. Ràdio Abrera.
1: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera. Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Música i cultura de club de qualitat. Abraham Soul, Xavi Sánchez, John C. Brave, J. Navarro, Anna Wolf, Chema Bo. ¿A qué esperas para bailar? Con platos y vinilos y las últimas tecnologías. Contacta con nosotros, szonadj@gmail.com. Madrugadas del sábado al domingo desde las 0 horas hasta las 6 en Radio Abrera, 107.9 FM. Music.
1: Radio Abrera, Radio Abrera, la ràdio del cap de setmana. Aquest estiu tant se val si estàs de vacances o si et toca treballar. Sempre serà millor si et quedes amb nosaltres. També a l'estiu.
2: També a l'estiu.
1: Ràdio Abrera.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos, no utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins, allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. Keep it up.

0: 107.9. Els èxits. Els èxits. 107.9.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. S'ha ampliat el confinament al Baix Empordà, ho han fet fa una hora, quan els bombers han ordenat el confinament dels nuclis disseminats al sud de la C66, que es troba tallada des de la Bisbal d'Empordà fins a Mont-ras per l'incendi forestal que crema sense control al massís de les Gavarres. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils demanant a la població que es confinin a cases amb portes i finestres tancades. Aquest confinament s'assuma als que ja estan vigents des de divendres a 7 municipis de la zona. La superfície afectada per ara pel foc, fins segons les últimes informacions dels bombers, és d'unes 2.370 hectàrees. I amb aquest confinament s'ha confinat un total de 12.000 persones. El perill per a la tarda és que el foc s'obri cap a les Gavarres en direcció Girona, amb un potencial de 30.000 hectàrees. Amb la marinada, però, els bombers sí que preveuen que l'afectació de la zona de les urbanitzacions de Calonja disminueixi molt. Tallades precisament per aquest incendi, diverses carreteres, la GI-660, la GIB-6612, la C66, la GIB-6703 i la GI-664. I en paral·lel hi ha un altre incendi a Granollers en una planta de reciclatge. Hi ha una dotzena de dotacions dels bombers i es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui. I en cultura parlem de Mollet del Vallès, que celebra avui la seva festa de l'orgull. I ho fa per tercer any consecutiu, una setmana després del 28 de juny, data oficial de l'efemèride. Des de Ràdio Mollet, Joel Gascón.
4: La programació combinarà reivindicació, música i festa amb l'objectiu de donar visibilitat a la diversitat afectiva, sexual i de gènere. La festa es farà al Parc de Can Molà a partir de 8:45 del vespre i en destaca el concert del Molletà i exconcursant d'Eufòria, Gerard Túrnez. El regidor LGTBI, Ferran Segarra, ha remarcat que enguany se li dona a la festa un toc local.
5: Mira, amb aquesta edició, al final, la nostra idea també era donar-li aquest toc més local i per això també doncs, hem convidat a artistes d'aquí de Mollet, com són la xaranga de Tirant Lubán i el Gerard Túrnez, el Geros, no? Que també ens cantarà amb el seu primer concert en solitari de la seva trajectòria, de la seva carrera.
4: Aquesta serà la tercera edició de la festa de Mollet amb orgull que es fa a la nostra ciutat.
3: I per l'incendi que us informaven, l'organització de la cantada de Veneres de Calella de Palafrugell ha anunciat que la cita queda anul·lada, finalment seguint les indicacions de Protecció Civil i dels cossos d'emergències. I en esports, la propera hora sortirà el Tour de França de Barcelona en una prova que només serà dintre de la ciutat, amb poc menys de 19,6 quilòmetres en una contrarrellotge per equips. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
6: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tosé, a Jazz Club de nit.
7: ¿Quieres viajar al pasado? Pues todos los viernes de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio Abrera, el Power FM Radio, con Marcos Alonso. Una hora ininterrumpida con la música que más te hacía bailar. Recuerda, viernes de 10 a 11, aquí en Radio Abrera.
1: Ràdio Abrera, la millor manera de gaudir del cap de setmana. Amb la millor música. Amb tota la informació. Amb tu.
8: Abrera som cultura.
9: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
8: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
10: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

de setmana. Cap de setmana. Amb Ràdio Abrera.

0: Si aquest estiu vols gaudir de la millor música i tota la informació, ja saps quina és la teva opció. Ràdio Abrera.
1: La distància no significa nada. Cuando alguien significa todo. En las noches cuando pongo mi cabeza.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe, però no canvis d'emissora. Ràdio Abrera.

0: Vinga!
1: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
2: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
1: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Es manté el confinament dels nuclis disseminats al sud de la C66, que els bombers han ordenat a partir de les 3 de la tarda. I és d'aquesta carretera que a més també es troba tallada des de la Bisbal d'Empordà fins a Mont-ras per l'incendi forestal que crema sense control al massís de les Gavarres. Escoltem l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, sobre aquest confinament.
3: Quan s'està a casa és molt segur. El 100% segur és un 99% segur. I la vulnerabilitat, en canvi, d'estar a fora és molt alta. La gent s'exposa moltíssim i és una temeritat. Hem tingut situacions on a Portugal mateix van morir més de 200 persones amb una evacuació d'aquest estil. Per tant, sempre estem insistint molt. Entenem que genera nervis, però les evacuacions nosaltres les valorem amb temps, de forma segura, si no, sempre demanem confinament.
2: L'afectació d'aquests 7 municipis es correspon a unes 12.000 persones. El periper a la tarda és que el foc s'obri cap a les Gavarres en direcció Girona, amb una potencial zona de 30.000 hectàrees. I el Fòrum de Barcelona avui ple d'aficionats ciclistes i membres dels equips amb la prèvia de la sortida de la primera etapa del Tour 2026. La prova implicarà talls de trànsit i canvis en el transport públic fins al vespre. Ja en Cultura Rosselló viu avui la 31a edició de l'Aplec de la Sardana. L'edició d'enguany és molt més especial perquè homenatjarà Josep Jové i Subirà. Des de Ràdio Rosselló, Maria Gateu.
4: L'Aplec també comptarà amb la participació de la Cobla Juvenívola d'Agramunt. Respecte a l'homenatjat, la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Rosselló, Judit Teixiner, ha explicat més detalls de la seva rellevància als micròfons d'aquesta emissora.
5: De fet, va ser molt emotiu, perquè quan vaig parlar amb una de les seves filles, em va dir que es va morir el dia després de l'Aplec i se'n va anar supertranquil, i aquest any fa 25 anys. Per tant, jo crec que es mereix, perquè ja no és només el fundador de Sardanes, sinó que pel que m'ha anat transmetent la gent, va ser el gran impulsor de la cultura catalana, de la llengua catalana, en temps molt difícils.
4: Aquesta 31a edició de l'Aplec de la Sardana tindrà lloc a la plaça de l'Església del municipi, a partir de 8:15 del vespre. Hi haurà dues ballades, una de tarda i una de nit, una exhibició de colles federades locals, un sorteig d'obsequis de negocis rosellonencs i també un concurs de colles improvisades, a més de el ja tradicional sopar popular.
2: I l'organització de la cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell ha anunciat que la cita està anul·lada, seguint les indicacions de Protecció Civil i dels cossos d'emergències per aquest incendi que hi ha al massís de les Gavarres. I en esports, recordar que ara a les 5 comença aquesta primera etapa, que es tracta d'una cursa contra rellotge per equips de poc menys de 19,6 quilòmetres per la capital catalana. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Y me pregunto si pudiera ser. Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero...

0: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's
1: right. Ràdio Abrera.
2: Ràdio Abrera.
1: Marquem la diferència. A Ràdio Abrera no marxem de cap de setmana. Els dissabtes i diumenges t'acompanyem amb la millor música i tota la informació. ¿Cómo puede ser

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Jo trio Ràdio Abrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Abrera. Tria-la.

estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera. Digue-li que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu gorilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639-78-30-38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
3: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
4: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: 107.9. Els èxits.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Hores crítiques per l'incendi que crema el massís de les Gavarres. Les properes hores són decisives pel flanc dret que la Marinada podria fer avançar. Escoltem precisament a l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell.
4: I encara ens queden 3-4 hores de patiment, d'anar seguint. Hem tingut alguna petita, diguéssim, zona activa en aquest flanc dret. L'hem pogut ràpidament doncs, estabilitzar i estem encara en un perímetre que encara continua actiu, encara no està estabilitzat, amb aquest risc de que la Marinada, que ha entrat com era previsible i que continua doncs, apretant fins a les 8 o les 9 del vespre, doncs estarem amb aquesta situació difícil.
3: L'inspector en cap dels bombers també ha assegurat que encara tenen focus secundaris i que el perill per la tarda, com explicava, és que aquest foc s'obri cap a les Gavarres en direcció Girona, amb Girona, amb un potencial de 30.000 hectàrees. Amb la Marinada, però, els bombers sí que preveuen que l'afectació a la zona de les urbanitzacions de Calonge, el que seria el flanc esquerre, disminueixi molt. Sobre els confinaments, no es descarten nous, tot i que consideren que no és necessari i recorden que el parc, sobretot, està tancat, el parc del massís de les Gavarres. L'afectació d'aquests 7 municipis per ara correspon a unes 12.000 persones confinades. Per ara també revisem la previsió del temps. Marc Jaureguizar, bona tarda.
5: Hola, què tal? Pendents aquestes hores de la jornada de l'incendi que té lloc a les Gavarres, al Baix Empordà, i que continua cremant amb molta intensitat, ha estat un dissabte molt assolellat al conjunt del país amb alguna nuvolada que s'ha deixat veure als sectors del Prepirineu aquesta tarda. Dissabte també molt càlid, amb unes temperatures que han superat els 37-38 graus a punts com Vinebre o també Torroja del Priorat. Diumenge, la mateixa situació, dia molt assolellat amb el creixement d'alguna nuvolada al sector del Prepirineu de cara a la tarda. També serà una jornada de diumenge molt càlida, amb unes temperatures que pujaran i arribarem a fregar els 40 graus al Pla de Lleida i també a la Vall de l'Ebre, i amb una Marinada que tornarà a aparèixer a partir del migdia al sector de l'incendi. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
3: I aficionats, apassionats pel ciclisme vinguts arreu del món, han pres els entorns de la Sagrada Família per on passa la primera etapa del Tour de França 2026, una prova contrarrellotge que travessa tota la ciutat de Barcelona i que acabarà a Montjuïc. Els seguidors esperen amb entusiasme sota un sol de justícia, equipats amb cadires, paraigües, gorres i aigua per veure aquesta estampa del pas dels corredors per davant del temple. Una prova que també implica talls de trànsit i canvis en el transport públic fins al vespre. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
6: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
1: El cap de setmana passa'l amb nosaltres. El cap de setmana passa'l amb Ràdio Abrera.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu. Veus

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a Ràdio

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu. Per tu.
4: Xana del 2000. Cap a l'univers. Busca

passa el cap de setmana amb Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música i la informació que més t'interessa. Sintonitza'ns al 107.9 de la FM, a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferint de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Quan t'enfades cada cop que perds el Mario Kart. Quan no et lleves
4: però l'alarma segueix sonant.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. L'inspector en cap dels bombers, David Borrell, ha assegurat aquesta tarda que els equips d'extinció estan aguantant el flanc dret de l'incendi de les Gavarres, però ha advertit que els queden hores crítiques fins que no amaini la marinada. Escoltem precisament a l'inspector en cap dels bombers, David Borrell, que valora les edificacions afectades.
3: Estem començant a entrar al perímetre i a veure algunes valoracions. No es pot fer tot arreu perquè encara està actiu. Anirem fent i tindrem, diguéssim, valoració d'afectacions perquè creiem que tindrem afectacions, diguéssim, de diversos habitatges, de diverses finques. Vull dir, com a mínim en tenim 4 de comptabilitzades i és possible que quan acabem en tinguem més d'afectació total.
2: Tot i això, ha avançat que si l'incendi s'eixampla pel flanc dret han anticipat un dispositiu amb diversos mitjans per donar-hi resposta. Tampoc es descarten nous confinaments, tot i que consideren que no ha de ser necessari i recorda que el parc del Massís de les Gavarres està tancat. L'altre afectat d'aquest incendi ha sigut la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell d'avui i el concert dels Amics de les Arts que demà havia de tancar el festival Íteca, també a Calella, encara suspesos per l'evolució d'aquest incendi. Una última hora que ens porta des de Ràdio Palafrugell el Ferran Castelló.
4: La decisió s'ha pres per indicació de Protecció Civil i dels cossos d'emergència. Al migdia, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya ha comunicat que l'esdeveniment no es podia celebrar. David Puertas, cap de la policia local.
5: Fins a les 14:36 d'avui no estàvem afectats per aquest tipus de restricció i a partir d'aquesta hora hem rebut un avís de CECAT, també coincidint amb el canvi de vent i entrada de marinada, doncs que estàvem afectats. A partir d'aquí hem canviat totalment tot el dispositiu que teníem muntat i ara mateix estarem a les ordres de CECAT fins que ens ho diguin.
4: Per aquest motiu s'han cancel·lat tots els actes del cap de setmana, inclòs el concert dels Amics de les Arts. Laura Millán, alcaldessa de Palafrugell.
6: En prevenció del que pugui anar passant i per evitar doncs, que ens acabi de baixar gent que no hauria de venir al municipi per aquesta ordre de confinament que tenim.
4: Ara ja començaran a desmuntar l'escenari de la platja del Portbó de Calella.
2: I el que sí que segueix endavant és aquest dissabte a Canet de Mar, que es torna a omplir de música en català amb la 12a edició del Canet Rock. Un any més, les millors actuacions del festival es viuran en directe a les televisions locals i a la seva plataforma, la Xarxa Més. Ara a les 7, precisament, comença el segon concert, Doctor Prats. En total, un total de més de 6 hores de música en directe fins a 1:15 de la matinada. Ja en esports, centenars d'aficionats s'apleguen al voltant de l'Estadi Olímpic de Barcelona per veure com els equips del Tour de França travessen la meta de la contrarrellotge per equips. Una cursa de 19,6 quilòmetres de recorregut per la capital catalana. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: T'agrada la bona música?
1: En tenim la millor. T'agrada estar informat? Et posem al dia. T'agrada la ràdio? Nosaltres som la teva. Al cap de setmana, Ràdio Abrera.

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu. Tant

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe. I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots. Descarrega't la nostra aplicació. Disponible per Android i iOS. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. L'inspector en cap dels bombers David Borrella ha assegurat aquesta tarda que els equips d'extinció estan aguantant el flanc dret de l'incendi de les Gavarres, però ha advertit que els queden encara hores crítiques fins que no amaini la marinada, el vent que prové de mar. Escoltem a l'inspector en cap, en aquest cas dels agents rurals, Antoni Mur, que explica com estan treballant per controlar els accessos a aquest parc del massís de les Gavarres.
3: Intentem també reduir al màxim l'activitat humana per reduir al màxim també la possibilitat de tenir altres focus d'incendis i després per no tenir que desviar efectius precisament d'aquest incendi, que tenim molts efectius de bombers aquí concentrats, doncs per atendre altres incidències properes a aquest incendi. Per tant, la crida, i aquí la torno a aprofitar aquesta oportunitat per dir que mentre estiguem en aquesta situació hem de mirar de respectar els tancaments.
2: Paral·lelament, els bombers han avançat que si l'incendi s'eixampla pel flanc dret, han anticipat un dispositiu amb diversos mitjans per donar-hi resposta. Tampoc han dit, tampoc han descartat nous confinaments, tot i que consideren que no és necessari, i que recorda que el parc està tancat i, com escoltaven, que demanen reduir els desplaçaments i recorden el confinament establert a la zona. Una de les altres afectades ha sigut la cantada de veneres de Calella de Palafrugell, precisament per evitar aquests desplaçaments d'avui i el concert dels Amics de les Arts, que demà havia de tancar el Festival Ítaca, també a Calella, que han quedat suspesos per aquesta evolució de l'incendi del massís de les Gavarres. Hi ha successos d'un home mort aquest dissabte al migdia arran d'un accident de trànsit a la C-12 a Menàrguens, a la Noguera. I en plana cultural, dissabte avui comença la 11a edició del cicle Música als Patis a Olesa de Montserrat. Ens ho expliquen des d'Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
4: La iniciativa cultural l'impulsa l'Associació de Veïns i Veïnes del nucli antic d'Olesa de Montserrat amb l'objectiu d'oferir una proposta cultural els dissabtes del mes de juliol. Ho ha explicat la presidenta de l'entitat veïnal, Griselda Sanauja.
5: La veritat és que molt contents. Cada any ens agrada molt aquesta activitat que fem al juliol. Cada any l'agafem amb molta il·lusió per veure qui serà, la gent que vindrà, la gent ens pregunta pel carrer qui vindrà aquest any, no? Hi ha sempre aquesta expectativa i, per tant, molt, molt, molt contents de poder donar continuïtat a aquesta 11a edició de Música als Patis.
4: Tots els concerts se celebren a les 10 de la nit al pati del Centre Cultural de Cal Puiganer d'Olesa de Montserrat.
2: I a Canet de Mar també s'omple de música en català amb la 12a edició del Canet Rock, que el podreu seguir per la plataforma La Xarxa Més. I en esports, centenars d'aficionats s'han aplegat als voltants de l'Estadi Olímpic per seguir el Tour de França que travessa Barcelona en un contrarrellotge per equips. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
6: Música i informació. Ràdio Abrera.
7: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
8: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
7: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
8: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
7: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
9: Cocodril Club.
10: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
9: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
11: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
12: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
0: Cap de setmana. Cap de setmana. Amb Ràdio Abrera.
13: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
14: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!

plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112.

També a l'estiu, amb l'aplicació gratuïta de Ràdio Obrera, la ràdio en directe i a la carta a la teva butxaca.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. L'incendi del massís de les Gavarres evoluciona favorablement. Així ho ha assegurat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ho valora des de la Bisbal de l'Empordà. L'escoltem.
3: En quina situació tenim l'incendi? El tenim encara actiu, però amb una evolució, dit amb tota la prudència, amb una evolució favorable. El flanc dret, que era l'objectiu principal, s'ha estabilitzat. I el flanc esquerre s'ha estabilitzat en dues terceres parts. Hi ha una tercera part no estabilitzada, que aquesta tarda ha donat algun ensurt amb algun nivell de perotositat, però la previsió és una previsió, però podem ser màximament transparents amb la ciutadania, és que aquesta nit, aquest vespre, cap a les 10 de la nit, poguéssim donar el foc per estabilitzar.
2: I ja també ha anunciat que el confinament es manté durant aquesta nit i que demà al matí es tornarà a avaluar si es pot aixecar o no. Sobre els talls de carretera s'aixeca el de la C66 i segueixen doncs tallades les següents vies. La GIV-6612 entre Llagostera i Calonge i la GI660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonge. El president a més també ha donat un missatge de prudència, perquè l'estabilització del flanc dret ha advertit que requereix molta atenció i molts mitjans sobre el terreny. Precisament sobre el terreny hi ha més de 400 efectius dels bombers amb un centenar de dotacions terrestres i 10 mitjans aeris. L'afectació per ara d'aquest incendi és d'unes 2.370 hectàrees i s'han tancat els accessos a les Gavarres com a mínim fins dijous. Això segons asseguren els agents rurals i també des de Protecció Civil. Un altre dels afectats per aquest incendi ha sigut la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell d'avui i el concert dels Amics de les Arts, que demà havia de tancar el Festival Ítaca, també a Calella. I es han quedat suspesos per l'evolució d'aquest incendi i per les restriccions de mobilitat. I seguim en cultura i ens anem a Canet de Mar, que es torna a omplir de música en català amb la 12a edició del Canet Rock. Un any més, les millors actuacions del festival es viuen en directe a les televisions locals i a la seva plataforma, la xarxa Més. En total, més de 6 hores de música en directe fins a quarts d'una de la matinada. I en plana esportiva, el Tour de França ha banyat Barcelona de groc. I el danès Jonas Vingegaard és el primer maillot groc, precisament, d'aquest Tour. El seu equip, el Visma, ha guanyat la primera etapa, un contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres, amb arribada a Montjuïc. Vingegaard treu 11 punts d'avantatge al seu principal rival, l'eslové i vigent campió del Tour, Tadej Pogacar. I, per últim, tanquem amb una petita notícia de successos, i és que un home ha mort aquest dissabte al migdia arran d'un accident de trànsit a la C-12 a Menàrguens, a la Noguera. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: I escoltar-te tu.

Ràdio Abrera sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis, Ràdio Abrera sempre al teu costat.

Avís urgent. Si aquest estiu marxes a la platja, a la muntanya, recorda que ens pots escoltar per internet i per les aplicacions mòbils. Ràdio Abrera.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

se val quins siguin els teus plans per aquest estiu. Gaudeix-lo amb nosaltres al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. Radio Obrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Jurado. L'incendi del massís de les Gavarres evoluciona favorablement, així ho ha assegurat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ho ha valorat des de la Bisbal d'Empordà. L'escoltem.
3: En quina situació tenim l'incendi? El tenim encara actiu, però amb una evolució, dit amb tota la prudència, amb una evolució favorable. El flanc dret, que era l'objectiu principal, s'ha estabilitzat. I el flanc esquerre s'ha estabilitzat en dues terceres parts. Hi ha una tercera part no estabilitzada, que aquesta tarda ha donat algun ensurt amb algun nivell de perotositat, però la previsió és una previsió, però podem ser màximament transparents amb la ciutadania, és que aquesta nit, aquest vespre, cap a les 10 de la nit, poguéssim donar el foc per estabilitzar.
2: Illa també ha anunciat que el confinament es manté durant aquesta nit i que es tornarà a avaluar la situació demà al matí sobre si s'aixeca o no aquest confinament. Sobre els talls de carreteres, s'aixeca el de la C66, però segueixen tallades les següents vies, la GIB 6612 entre Llagostera i Calonge i la GI 660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonge. El president també ha donat un missatge de prudència perquè aquesta estabilització del flanc dret ha advertit que requereix molta atenció i molts mitjans sobre el terreny. Precisament hi treballen més de 400 efectius dels bombers amb un centenar de dotacions terrestres i 10 mitjans aeris. L'afectació fins ara és d'unes 2.370 hectàrees i s'han tancat els accessos al parc del massís de les Gavarres com a mínim fins dijous. Un altre dels afectats per aquest incendi és la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell. I avui hi ha el concert d'avui i el concert també de demà dels Amics de les Arts, que havia de tancar el festival Ítaca, també a Calella. Han quedat suspesos per l'evolució d'aquest incendi i per les restriccions de mobilitat. I avui a Canet de Mar es torna a omplir de música en català amb la 12a edició del Canet Rock. Un any més, les millors actuacions al festival, totes les actuacions es viuen en directe a les televisions locals i a la seva plataforma, la Xarxa Més. És en total de més de 6 hores de música en directe fins a quarts d'una de la matinada. Ja en esports, el danès Jonas Vingegaard és el primer maillot groc del Tour de França. El seu equip, el Visma, ha guanyat la primera etapa en un contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres a la ciutat de Barcelona, on han fet la final a l'arribada a Montjuïc. Vingegaard treu 11 segons d'avantatge al seu principal rival, l'eslové i vigent campió del Tour, Tadej Pogacar. Demà serà el torn d'una nova etapa a Catalunya que iniciarà a Tarragona. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Aquest estiu tant se val si estàs de vacances o si et toca treballar. Sempre serà millor si et quedes amb nosaltres. També a l'estiu.
1: També a l'estiu.
0: Ràdio Abrera.

0: Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris.
1: Envia'ns els teus comentaris.
0: I posa't al dia amb les notícies que més interessen. Radiorea.cat. Connecta't a nosaltres.
1: Connecta't a nosaltres.
0: I descarrega't també la nostra app. Radio Obrera. Marquem la diferència.

0: Ràdio Abrera. Són les 11.
1: ¿Qué horas son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije muy clarito.
4: Permanece a la escucha.
5: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
2: Hora 23.
5: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
2: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
5: A Ràdio Abrera, hora 23.
6: Ràdio Reloj.
7: 12 de la noche en La Habana.

0: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
1: Big Friday on Air.
2: Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más arreglato.
1: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda. Big Friday on Air. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio... Siguis on siguis, Ràdio Abrera t'acompanya durant el cap de setmana amb la millor selecció musical pensada per tu. Amb la informació més propera. 107.9 FM, radioabrera.cat i aplicacions mòbils. Ràdio Abrera, en

Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Aparecí

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes

Mezclando para ti, Xavi Sánchez.